0: ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढमरो धरा
1: ढम ढम ढम ढम ढम ढमरो धरा
0: ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढमरो